0: Y en este punto vamos ya al contrapunto con Eva Baroja. Buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz lunes. Los tigres eran su obsesión infantil. Se tiraba horas y horas observándolos en las jaulas del zoo. Buscaba en las enciclopedias sus rayas negras y su piel anaranjada. Pasaron los años y los tigres empezaron a aparecer también de forma recurrente en sus sueños. Al darse cuenta de que estaba soñando, intentaba recrearlos como los que recordaba en su niñez. Pero en sus sueños siempre eran imperfectos y grotescos, disecados y endebles. Y él no podía hacer nada para evitarlo.
2: Y mientras vi cómo me miras por última vez, despacio.
1: Este fin de semana releía este cuento corto de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, para celebrarlo en el 40 aniversario de su muerte. Se titula Dream Tigers y es una certera alegoría de lo que significa el fracaso.
2: Despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores.
1: Porque detrás de la imposibilidad de recrear en sus sueños aquellos tigres perfectos, se esconde la dificultad del personaje para alcanzar lo absoluto, la frustración al no conseguir lo que anhela, todos esos deseos y expectativas que imagina en su cabeza. En España solemos admirar la idea de fracaso que tienen en la cultura norteamericana, casi como lo bien que hablan inglés. Allí, lejos de ser algo de lo que avergonzarse, de ser un tema que genera estigma social, el fracaso es una especie de rito de iniciación, una experiencia fundamental en la vida personal y profesional de cualquier ser humano, un paso previo y necesario a la consecución de un gran éxito. Tener que cerrar un negocio, suspender un examen, no entrar en la universidad de tus sueños o ser rechazado en un proceso de selección es algo de lo que estar orgulloso a la larga, porque el fracaso no es una debilidad. Si no fracasas, no maduras. Si no fracasas, puede que no te hayas atrevido a asumir riesgos reales. Si no fracasas, te será más difícil reinventarte y aprender a ser resiliente. Por eso, en los últimos años, se ha popularizado en el mundo el FailCom, una conferencia anual creada en San Francisco, como no, para analizar y aprender de los fracasos.
2: Yo he sido el mejor de tus errores y que así vamos a irnos.
1: ¿Cuál ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro último fracaso? ¿Qué os enseñó? ¿Creéis que ahora sois mejores? La historia reciente está plagada de poderosos ejemplos de personajes, la mayoría norteamericanos, que son los que cuentan estas cosas, que empezaron fracasando. J.K. Rowling fue rechazada por varias editoriales antes de publicar Harry Potter. Walt Disney fue despedido de un periódico como ilustrador por falta de imaginación. Abraham Lincoln, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, perdió innumerables elecciones. Y Bill Gates, presume constantemente de ello, fracasó con su primera empresa. Un desastre económico que, sin embargo, le dio el conocimiento necesario para luego poder fundar Microsoft. Por eso creo que nuestros fracasos hablan más de nosotros que nuestros éxitos. Aunque ambos sean espejismos y ni uno ni otro, ni la derrota ni la victoria, sean en el fondo tan importantes. Como bien escribió Stevenson, nuestro propósito en la vida no debería ser tener éxito, sino seguir fracasando con el mejor de los ánimos. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
0: Gracias, Eva. Igualmente, buen día.
2: Que querías estar, que querías despacio.
0: Y son ya las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
4: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. La cadena de supermercats Hipercentro vol obrir una nova fàbrica de productes lactis a una finca entre Manacor i Felanitx amb l'objectiu de salvar el sector lleter a Mallorca. La cadena comprarà part de la producció de les vaqueries afectades pel tancament de gamma i que van veure's obligades a enviar la llet a València. Això suposa un important valor d'oxigen per les vaqueries que subministraven llet a gamma, que amb el tancament de l'empresa van haver de cercar solucions ràpides i exportar la seva producció d'empreses a la península. És la notícia amb la qual ens atam la informatiu matí d'aquest dilluns, dia dia 15 de juny, tot d'una l'ampliam. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Jaume Vinyes. Repassem els titulars del dia en titulars amb Paula Bendito. Nou rècord en el preu de l'habitatge.
5: Balears s'ha consolidat com la segona comunitat més cara, només per darrere de la Comunitat de Madrid, amb preus que rosen els 4.000 euros al metre quadrat, un 13% superior a la de l'any passat.
4: Comença una nova jornada de vaga de metges.
5: Contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat, les protestes s'estendran fins divendres. Als hospitals prestaran serveis equivalents als d'un dia festiu, amb reforç d'un especialista addicional per servei mèdic en torn de matí o hospitalització.
4: I en els esports?
5: Els europeus de piragüisme de Portugal tanquen amb 3 medalles per als esportistes balears, 2 d'Àngels Moreno i 1 per a Marcus Coppervals.
4: I coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols sense descartar alguna tempesta i xuta o alguna precipitació dèbil que pot anar amb fang, tendint durant el capvespre a disminuir la nuvolositat. Les temperatures diurnes avui se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, amb màximes de 29 graus a Palma, 28 a Eivissa, 27 a Mahó, 25 a Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies, completem aquesta informació amb la temperatura que tenim ara mateix. Som 22 graus a Formentera, Eivissa i Mahó i 21 a Palma. I coneguem ara a l'estat de les carreteres. Daniel Femenies, bon dia.
7: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. La CMA-19, autopista de Llumajor en sentit Palma des de l'altura d'Espilerí fins a l'aeroport. La CMA-13, autopista d'Inca en sentit Palma des de Vinicelem fins a Santa Maria. La CMA-20, via cintura en sentit Andratx des de l'altura de l'estadi Balear fins a la sortida de Solla. I la arribada de la Palma per l'autopista d'Inca i l'autopista de Llumajor. Això és tot per ara. Bon dia.
4: Ho dèiem en portada, la cadena de supermercats Hipercentro vol obrir una nova fàbrica de productes lactis a una finca entre Manacor i Felanitx, amb l'objectiu de salvar el sector lleter a Mallorca. La cadena comprarà part de la producció de llet de les vaqueries afectades pel tancament de gamma i que van veure's obligades a enviar la llet a València.
5: El pagès Miquel Vernell, de la vaqueria de Son Corbó de Campos, explica que han passat de no tenir cap oportunitat a veure d'un altre color. Diu que l'oferta d'Hipercentro és molt atractiva i com que la seva prioritat es col·locar els 200.000 litres mensuals que produeixen les seves 260 vaques a Mallorca, n'està molt content. Aquesta explotació, recordem, ven una part dels litres a València.
8: Per més de març, ja m'ha robat tot molt negre i ara pareix que se van obrint noves oportunitats i veurem si entre totes les oportunitats aquestes que se mos han obert pues, poden treure tota la llet de Mallorca.
5: Tot això quan ell i un altre soci ja han formalitzat la compra del 51% de formatges Grimalt i ja hi fan feina. Tenen previst comprar llet de totes les vaqueries a l'illa perquè tots subsisteixin.
8: La idea de formatges Grimalt és mantenir totes les vaqueries que hi ha. Inclús, si podem augmentar producció tots, això seria l'ideal. I la idea és aquesta, la idea és mantenir tothom.
4: Més coses, el preu de l'habitatge a les Balears bat el seu rècord històric en el primer trimestre de l'any i es consolida com la segona comunitat autònoma més cara d'Espanya, només per darrere de Madrid. Xavi Ara, bon dia.
9: Bon dia. Segons l'estadística de valor taxat del Ministeri d'Habitatge, que començà a registrar dades l'any 1995, en els tres primers mesos de l'any, les Balears foren la segona comunitat autònoma més cara de la península. El preu s'aproxima als 4.000 euros, concretament són 3.885 euros al metre quadrat. Això és un 13% més que l'any passat. El preu a les illes no superava els 3.000 euros al metre quadrat des de l'any 2004.
4: El lloguer ofega els treballadors d'Eivissa que recorren a Càritas per poder menjar. L'entitat atén cada setmana unes 150 famílies i alerta de l'augment de persones amb feina que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques per culpa de l'alt cost de l'habitatge.
9: L'accés a l'habitatge s'ha consolidat ja com un dels principals factors d'exclusió social a l'illa. Així ho constata Càritas a Eivissa, qui adverteix que cada vegada més persones amb feines recorren a l'entitat per poder cobrir el menjar. El coordinador de l'entitat a Eivissa és Gustavo Gómez.
10: Viene más gente que no puede dejar de venir a pedir ayuda, sobre todo de productos básicos, para poder cumplimentar su dieta o incluso temas de vales de ropa, etcétera, porque por mucho que trabajen, pues necesitan destinar cantidades muy importantes al tema de la vivienda.
9: L'entitat reparteix a un centenar de famílies dos dies a la setmana. L'ajuda es presta tant mitjançant lots de productes bàsics com a través de targetes de compra per supermercats, l'import dels quals varia en funció del nombre de membres de cada unitat familiar.
4: El problema de l'habitatge passa a facturar a tothom, també els examinadors de la DGT, que quan els adjudiquen plaça a les Illes no volen venir.
5: Les autoescoles de les Balears anuncien un estiu complicat per la falta d'examinadors i una cua de 9.000 alumnes que esperen poder fer l'examen pràctic de conduir aquests pròxims mesos. L'espera ja és de més de 3. El motiu: hi ha 4 examinadors de baixa que representen el 30% de la plantilla. Un altre se'n va per un ascens i els que els adjudiquen Balears renuncien per l'alt cost de la vida i de l'habitatge. La idiosincràsia del moment és complicada. A l'estiu és quan més joves volen han aconseguit tenir el carnet i enguany tot coincideix amb una manca d'examinadors notable. La presidenta de l'Associació d'Autoescoles de les Balears, Joana Ribas.
11: Tenim la gent desesperada perquè veiem que arriba l'estiu, que és el moment que nosaltres podem fer feina i podem, com aquell que diu, treure sang, i ara començaran les vacacions, gent de baixa, i ens estem donant compte de que no podrem fer ni una quarta part de la feina que teníem prevista.
5: Ribas assegura que la situació que està vivint l'arxipèlag és insostenible i per això reclama a la Direcció Provincial de Trànsit l'adopció de mesures urgents com autoritzar hores extra per poder realitzar exàmens de matí i hora baixa.
11: Sempre que ens han donat hores extres, pues ha estat com una bombolla d'aire perquè dupliquen la feina que pot fer un examinador de matí i hora baixa.
5: El problema de la manca d'examinadors de Balears és dels 17 funcionaris que teòricament es dediquen a aquestes funcions. Només 10 estan operatius per examinar. Tot això, mentrestant, a Eivissa no en té cap i alguns del de Mallorca han de desplaçar-se fins allà. La presidenta de l'associació assegura que hi ha autoescoles que no sobreviuran.
11: Que hi ha autoescoles que, jo t'he dit, que no es paren tancar. Les autoescoles petites paren tancar. Com sobreviu una autoescola fent en tot l'estiu 8 carnets?
4: Més coses. El pacte sobre migració i asil de la Unió Europea ja s'aplica de manera obligatòria. Dissenyat per blindar les fronteres externes i accelerar els processos de retorn a les Balears, encara es desconeix com s'aplicarà.
5: Un pacte, no obstant, que està causant intenses disputes entre els estats membres, a més de generar dubtes sobre si es restringirà encara més els drets dels migrants. Clara Cladera, la responsable de projectes de migració de Novact, explica que amb aquest nou pacte, quan els migrants arribin a les nostres costes, se'ls farà un triatge i decidirà les persones que tenen el dret d'intentar sol·licitar asil i les que, en canvi, han de ser deportades.
12: Se suposa que en aquest moment d'arribada que al CATE, entenem, es durà a terme aquest triatge de situacions de vulnerabilitat, perquè, clar, més enllà de l'asil hi ha altres situacions que requereixen protecció. I el preocupant és que aquestes situacions no es poden detectar en un moment. Estem parlant de situacions de persones supervivents de trata, d'explotació sexual, laboral, víctimes de tortura o altres maltractaments.
5: Espanya ha dit que ho aplicarà garantint i respectant els drets dels migrants i sol·licitants d'asil. Cladera ho critica.
12: L'enfocament és totalment securitari d'implementar un règim de no arribada i d'intentar facilitar les deportacions. Això comporta una disminució de les garanties en l'accés a drets fonamentals com el dret a l'asil, el principi de no devolució i els drets d'infàncies i adolescències també.
4: Obrim ara la plana de successos. Tres persones de 76, 78 i 56 anys han resultat ferides, les dues primeres amb pronòstic reservat i la darrera lleu en un xoc frontal entre dos cotxes a Maó. Ha estat aquest diumenge a migdia a la carretera MS7. Es mobilitzaren tres ambulàncies. Els afectats més majors han patit politraumatismes i han estat traslladats a l'Hospital Mateo Orfila.
9: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per suposadament tenir gairebé 30 quilos d'òxid nitrós, conegut com el cas del Riure, per vendre a la platja de Palma. Ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.
4: I la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Menorca un home per, suposadament, agredir a la seva parella i intentar abandonar el país amb la filla de tots dos sense el consentiment de la mare. La mare va ser la que va denunciar que el vespre anterior s'havia produït una discussió familiar a l'apartament vacacional en el qual s'allotjaven i que el presumpte autor li havia pegat un cop de puny a la cara mentre li exigia que li donés a la nina. El 091 va activar immediatament un protocol de col·laboració urgent entre plantilles policials i els agents van detenir l'home, que va ser posat a disposició judicial. La menor va ser protegida per les dotacions policials i retornada a dependències oficials on es va reunir amb la seva mare. A Eivissa, el GenGop ha denunciat a l'Ajuntament de Sant Antoni i Gestió d'Emergències del Govern Balear perquè obri una investigació sobre l'aforament de la discoteca Universe. El GenGop assegura que és molt superior a la permesa. Ignasi Gras, bon dia.
13: GenGop assegura que actualment, i d'ençà l'última reforma, la discoteca Universe Abans Privilege està sobrepassant l'aforament limitat de forma exagerada. Segons els càlculs de l'associació, cada dia es concentren al voltant d'unes 15.000 persones a la discoteca, tot i que l'aforament no pot ser superior als 4.000. Això va ser un requisit legal per poder fer la reforma en el seu dia. Per això GenGop ho ha denunciat a l'Ajuntament de Sant Antoni perquè verifiqui quanta gent accedeix a la discoteca. Joan Carles Palerm és el president.
14: 4.000 tenia abans de fer la reforma i la... al fer la reforma, aprofitant aquella llei, l'han tingut que rebaixar. Estem esperant que ens confirmin quin és l'aforament legal, perquè tampoc l'Ajuntament ens ho ha donat encara i a pesar que fa molt de temps.
13: A banda, la sortida de la discoteca de tanta gent també suposa un problema per la circulació viària a l'autovia de Sant Antoni.
14: Totes les sortides i la xarxa està preparada per lo que legalment poden entrar allí. 4.000 persones, moments puntuals en les quals si allí n'hi ha 10 o 15.000 persones, tenen que sortir tots alhora i genera problemes a l'autovia.
13: El GenGop també aportarà ressenyes d'usuaris de la discoteca en portals web que confirmen la superació de l'aforament que permet el recinte.
4: Comença avui, dilluns 15 de juny, i s'estendrà fins divendres dia 19 la cinquena setmana de vaga dels metges contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat. L'Ipsalut ja ha establert els serveis mínims.
9: La conselleria ha explicat que als hospitals es garantirà una assistència equivalent a la prevista per als dies festius, reforçada amb un especialista addicional per servei mèdic en torn de dematí en aquelles especialitats en pacients ingressats, mentre que en anestèsia s'incorporaran dos facultatius més.
4: I moment ara per la informació esportiva.
5: Els europeus de piragüisme de Portugal tanquen amb 3 medalles per als esportistes balears, 2 d'Àngels Moreno i 1 per Marcus Cooper-Bolz. Ahir la pollancina feia bronze al C2500 amb la seva companya d'embarcació, Victoria Jarkiewska. La dupla també aconseguí la plata dissabte a la prova dels 200 metres. I una plata guanyà també Marcus Cooper-Bolz al K4500 amb Alets del Río, Carlos Arevalo i Rodrigo Germade. En futbol, el jugador Xadi Riad, nascut a Palma d'origen marroquí, ja ha disputat el seu primer partit a un Mundial. Ho va fer ahir en el debut de la selecció del Marroc contra el Brasil, que va acabar amb empat a 1. Espanya debutarà avui a les 6 de l'hora baixa contra Cabo Verde, això sí, sense cap representant balear.
4: I 58 minuts, moment d'ara de repassar les portades dels diaris. Comencem a Menorca, on el diari porta portada que Aena recupera la idea d'una carretera des de Sant Lluís fins a l'aeroport. Diu el diari que la proposta figura en el pla especial que ara ha reactivat la seva tramitació, tot i que ja es va planificar fa més de 20 anys. El diari de Mallorca assegura que es paguen més de 80.000 euros la setmana pel lloguer de cases de luxe a Mallorca i dedica la fotografia de portada a la sessió de David Guetta, que hi va posar la cirereta, diu el diari, a el Mallorca Life Festival. En canvi, Última Hora, que també dedica la seva foto de portada a la sessió de David Guetta, destaca un sondeig propi que diu que el PP creix a costa del Pi i el PSIP no logra retenir els seus votants. És un titular que repeteix també el periódico d'Ibiza, que dedica la fotografia de portada a la tradició de la collita. Les jornades de l'era al paller de Santa Eulària mostren el procés que, des de que recull el cereal fins a la construcció d'un paller. Finalment, el diari d'Ibiza destaca els 10 anys de la celebració de la travessia Canal de Sant Antoni al Caló dels Moro. Això és tot de moment. La informació local torna a les 8:45.
0: Son las 8 o las 7 en Canarias.
15: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. De lunes, 15º día del mes de junio, por fin llegó. Estuvo a punto de cargárselo ese compañero de fatigas bélicas de quien Trump dice, literal, que no tiene una puta virgen de juicio. O sea, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero no. Pese a su bombardeo de última hora sobre Beirut, hay pacto, y el viernes se firma en Ginebra un preacuerdo que detiene la guerra y abre el estrecho de Hormuz. Aquí paz y luego gloria para la economía mundial y el presidente Trump. Para el mundo en general, según la singular dialéctica trumpista, J.D. Vance, vicepresidente. Si los iraníes cumplen, dice el número 2 de Trump, supondrá una transformación radical de Oriente Medio durante los próximos 50 años. Hará que sea un

0: un 12% en un any. Són dades que hem conegut avui per part de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. I més coses, perquè Més per Palma presenta una proposició per impulsar un pla de xoc contra la saturació de la mobilitat a la ciutat. Els ecosobiranistes acusen el PP de centrar el debat en el cost del transport públic i continuar apostant totalment pels vehicles privats. Més per la seva banda defensa mesures com reforçar les línies de l'EMT, que tenen més demanda, i crear nous carrils segregats perquè els autobusos no quedin atrapats dins els embossos provocats pels cotxes. El portaveu de Més per Palma és Miquel Àngel Contreras.
1: Podem tenir autobusos nous, podem tenir autobusos més moderns, podem tenir autobusos elèctrics, autobusos més còmodes, però si aquests autobusos continuen atrapats dins els mateixos embossos que els cotxes, tindrem autobusos nous aturats un darrere l'altre.
0: I la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears han firmat un acord per crear el primer equip universitari de futbol sala femení. El projecte pioner a les Illes Balears permetrà compaginar els estudis universitaris de les jugadores amb la pràctica esportiva federada. José Tirado és president executiu de la Fundació.
2: Proyecto posiblemente pionero, donde queremos ir dando pasitos cada año. Ojalá, no sé si dentro de 2 o 3 o 5 años podemos llegar a estar en una categoría nacional. Será siempre dentro de las posibilidades que tiene la UIP y la Fundación.
0: Això és tot per ara. La informació local torna a Ràdio Nacional d'aquí una hora.

0: Comunidades estamos con las manos atadas. Es la situación más lamentable que se ha dado, yo creo que en la historia de los últimos años.
1: En plan educativa, vos contam que el conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que el govern està disposat a posar els recursos necessaris, per igualar els sous de les educadores de 0 a 3 que demà van a la vaga.
2: El govern de les Illes Balears està disposat a posar els recursos necessaris perquè el col·lectiu que queda d'educadores d'infantil que no estan homologades en el conveni 7, sí que hi puguin estar. Per tant, el govern de les Illes Balears està disposat a posar recursos. Ara, això sí, ara estem esperant que les forces sindicals i les patronals arribin a un acord.
1: I un darrer punt, el Consell de Mallorca inaugura la reforma de la carretera entre Peguera i el Port d'Andratx amb un pressupost de 6,4 milions d'euros. S'han asfaltat de 9 a 11 quilòmetres en la primera actuació en 30 anys en aquesta via. Més informació a l'informatiu migdia.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, comença una nova setmana, la cinquena ja, de vaga de metges. Un conflicte, recordem-ho, que enfronta el col·lectiu arreu de l'Estat contra el Ministeri de Sanitat. Aquí a les Balears, la Conselleria de Salut calcula que 15.000 actuacions sanitàries es veuran afectades aquesta setmana i ja sumen 77.000 des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes de febrer, amb un impacte pressupostari de 10 milions d'euros. El comitè de vaga, per la seva banda, parla ja obertament d'aturades indefinides davant, a partir de setembre, però davant la manca d'acord el conflicte. Miguel Lázaro es el presidente del Cimeval.
2: Tenemos condiciones laborales penosas, de maltrato desde el año 2003. No se nos conoce nuestra singularidad y es muy fácil. O nos dan un ámbito de negociación y representación propio o queremos ser tratados como el resto de los profesionales sanitarios.
1: Avui és dilluns, 15 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Jorge López. Toc d'alerta per l'impacte mediambiental de la indústria tèxtil.
3: La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Illes Balears alerta que l'excés de producció de moda ràpida, elaborada amb teixits de poca qualitat, impossibilita el seu reciclatge i, per tant, incrementa els problemes vinculats a la gestió de residus. Toni Salort és gerent de Mestral, Inserció i Medi Ambient.
4: La moda ultraràpida ha inundat el mercat i els contenidors de peces de molt mala qualitat, que no es poden reutilitzar ni reciclar. La qual cosa obliga a tractar-les com a residu.
1: Pren possessió del càrrec el nou fiscal superior de les Balears.
3: Adrián Salazar va ingressar a la seva carrera fiscal el 1988 i sempre ha exercit a les Balears, ocupant diferents càrrecs, com la delegació de la Fiscalia Especial Antidroga. Recentment ha ocupat el lloc de tinent fiscal i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat mes de gener fos nomenat nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
1: PP i Vox optimistes davant les enquestes.
3: Segons el darrer sondeig d'intenció de vot del diari Última Hora, es dibuixen dos escenaris. Una majoria absoluta del PP al Parlament o que torni a necessitar Vox per governar. Ho valoren així els portaveus del PP i de Vox, Sebastià Segreras i Manuela Cañadas.
5: Los votos de Vox no se regalan. De hecho, todavía, le digo, tienen cosas por cumplir. No podemos hablar de unos presupuestos que vendrán en octubre, noviembre, cuando hay cosas que no se han cumplido de los anteriores. Pero yo entiendo que cuando uno no gobierna con mayoría absoluta, no puede hacer lo que quiera con los votos de los otros partidos a los que pide ayuda. Siempre hay una negociació i algo a canvi.
6: Convidar a tots els partits que facin una reflexió, perquè veiem en totes les enquestes que l'actitud de bloqueig no els ha funcionat. També me refereixo especialment en els partits d'esquerres i pentura, si fessin un plantejament de donar suport a un pressupost que baixen els imposts i que augmenten la despesa de serveis públics, el manco no continuarien baixant tant a ses enquestes.
1: I en els esports?
3: La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el silenci del club després de la filtració que Martin de Michelis parteix per entrenar el Leipzig de la Bundesliga. Demanen anunciar el més aviat possible el nom del nou tècnic que dirigirà l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió. Toni Vallespir, president de la Unió de Penyes.
7: Ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que hagi fet. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no?
1: I en una setmana que vindrà marcada per la calor, coneguem ara la previsió per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma, 28 a Eivissa, 27 graus a Maó i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. No es descarten tempestes seques o precipitacions febles amb fang a causa de la presència del ponts en suspensió. Demà dimarts, temps més estable. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. A primeres hores del dia, possibles boires. Les temperatures pujaran lleugerament demà. Màximes de 31 graus a Palma, 29 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Dues i 34 minuts, moment ara de la informació esportiva amb Paula Bendito i punt de penal.

0: això és Punt de Penal, el programa esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears. Avui parlem de la decepció que hi ha al mallorquinisme després de la filtració sobre que Martín de Michelis partirà per entrenar el Leipzig. El club encara no ha dit res i la notícia vota divendres passat. També parlarem dels europeus de piragüisme. Els palistes balears han aconseguit 3 medalles, 2 d'Àngels Moreno i una Marcus Cooper Bowles. Entrevistam també el canoista Joan Antoni Moreno, medallista olímpic, que no ha pogut anar perquè s'està recuperant d'una lesió al braç. I del Palma Futsal també parlarem, que ha acomiadat la temporada amb una derrota al tercer partit de les semifinals pel títol de Lliga i queda més sense el bitllet per competir a les Champions de la temporada que ve. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saludo a Paula Bendito. Començam. Silenci total al Mallorca després de la filtració que Martín de Michelis parteix per entrenar al Leipzig de la Bundesliga. El club ja fa feina per trobar una alternativa a la banqueta, un home per dirigir l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió amb l'objectiu de tornar a pujar. El mallorquinisme, aquesta notícia tan inesperada, ha caigut molt malament i encén encara més el descontent que hi ha. Per parlar-ne ja ens escolta Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes. Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Primer de tot, he de demanar que t'apareix la partida de De Michelis, sorprenent sobretot perquè va ser ell el primer que va dir que volia quedar a la segona divisió i, a més, ja s'havia anunciat la seva renovació. Sorpresa total.
1: Sí, la veritat és que m'han quedat gelat quan hem vist la notícia, però jo sempre dic que de vegades les coses passen per alguna cosa, no? I si ell pues, no està a gust aquí a Mallorca o té unes ofertes millors per a Alemanya, pues, bon viatge i que tingui sort a Alemanya, no?
0: Sí, perquè el que volen els mallorquinistes és una persona compromesa, no? Amb el club, que ell ho pareixia.
1: Bueno,
0: però s'ha vist que no.
1: Sí, exactament. Jo crec que les paraules d'aquella roda de premsa on va dir reestructuració i compromiso i tal, igual, pues tot això era fum, que estava aquí perquè el que s'ha demostrat, que era aquí per ser un mirall cap a futures contratacions que podria tenir, i li ha sortit el del Leipzig alemany i ja va aprofitar, no? Per tant, compromís econòmic zero, no tenia cap més, i jo crec que el Mallorca el que ha de menester, i ja ho vaig comentar pues, quan se va renovant de Michelis, que per jo no era un entrenador del Mallorca a segona divisió. Crec que el Mallorca ha de menester un entrenador de segona divisió per un d'aquests entrenadors que coneixen bé la categoria i que mos faci complir l'objectiu que tots tenim, no? I que tots mos agradaria que recuperés la primera divisió el més aviat possible, no? Si pot ser com a natural aquesta propera temporada.
0: Entenc que el club ja està cercant un altre nom per entrenar l'equip, i ho comentaves, no? Ha de ser alguna experta en la categoria, perquè en aquest cas De Michelis no coneixia la segona divisió, també va ser la seva primera experiència a la Liga, però de moment no han tornat a saber res del club, de la direcció, no s'ha tornat a dir res. Què vos pareix aquest silenci?
1: No, bueno, és que ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que De Michelis hagi full. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, dir, com quedarà el personatge aquest De Michelis, no? Dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no? Però, bueno, jo crec que el silenci és total, no sabem res. Sí que és vera que nosaltres, quan va acabar la temporada passada, vam demanar una reunió en el club i la setmana passada mos cridaren perquè dijous d'aquesta setmana, tenim una reunió som boix en la direcció, en la propietat del club, i serà un dels temes que, com a natural, demanarem com està aquesta situació, demanarem explicacions i sabrà pues, com està. No? Si ja no és que s'ha fet públic d'aquí dijous la notícia, però bueno, dijous, com he dit, se suposa que tindrem més informació.
0: Clar, jo crec que no se pot ajornar més. Igual el Leipzig també anuncia a De Michelis com a nou entrenador. Igual per calmar un poc les aigües ja han d'anunciar aquest nou nom també al Mallorca, no?
1: Jo entenc,
0: abans
1: jo
0: de dijous.
1: Que en Pablo Hortels està fent feina, el que passa que moltes vegades la feina pues, no se fa pública, dir, no se televisa, com se diu, no? I jo que entenc que el Mallorca si té constància de que en de Michelis pues, té aquesta oferta del Leipzig i se'n vol anar, pues, entenem que en Pablo Hortels està fent feina per dur un entrenador per el més aviat possible.
0: I què més traslladareu en aquesta reunió?
1: Bueno, aquesta reunió nosaltres dic, la vàrem demanar quan va acabar la temporada. Dic, nosaltres abans de aquesta temporada en cap moment vam voler fer ni manifestacions en contra de ningú ni demanar res, perquè consideràvem que fins a la darrera jornada pues, hi havia opcions, poques, però hi havia opcions, i per tant, mentre hi havia opcions, jo crec que havíem d'estar al costat de l'institució, al costat del cos tècnic i al costat del jugador. No? Quan va acabar la temporada vam demanar una reunió per demanar explicacions i per demanar una miqueta què serà el Mallorca a partir d'ara, no? Què serà el Mallorca una vegada consumat el descens a la segona divisió, i ara, pues, que han passat ja 3 setmanes, pues, creiem que ja el projecte, teòricament, està molt més ja avançat, i sobretot el que demanarem serà, primer de tot, explicacions en el descens, el tema que ja està confirmat, però bueno, demanarem explicacions, i després el que demanarem serà quina és la fuga de ruta del Mallorca d'aquí per envant, no? Demanar que se faci un projecte il·lusionant i demanar pues, que sobretot en tema de renovacions, de campanyes d'abonats, de tot el que siguin millores en la campanya, pues ja hi presentarem tota una sèrie de propostes que tenim pensades i que m'han fet arribar cada una de les penyes que formen l'Unió de Penyes.
0: Vos preocupa els ànims del mallorquinisme? La gent va acabar la temporada molt descontenta, se van sentir crits, són molts de directiva d'emissió. Ara això, què passarà la pròxima temporada? Penseu que els mallorquinistes aniran a Som Mos i animaran l'equip per lluitar per aquest ascens?
1: Bueno, jo espero que sí. És a dir, acabat la temporada, han baixat. S'ha aficionat mallorquinista, ha expressat lliurement el que ha cregut, uns demanant dimissions, els altres queixant-se de la plantilla, dir cadascú té els seus motius per queixar-se. La realitat és que estem a la segona divisió, però jo crec que tot depèn de si pilota, els primers partits la pilota entre dins la porteria, anant bé, estem ben col·locats, pues el mallorquinisme sempre hem demostrat que som una afició fel a la institució, fel al club, fel a les colors, i jo estic convençut de que si se fa un bon projecte il·lusionant, un projecte amb perspectives de poder pujar i d'estar dalt i de lluitar per pujar aquest ascens directe millor que anar a play-off, pues jo crec que l'afició estarà al costat de seguir sense cap dubte, no? I, bueno, nosaltres de l'Unió de Penyes el que demanem és que el mallorquinisme pues, renovi el seu abonament i que tots estiguem al costat del club, al costat dels jugadors, de la plantilla, per aconseguir aquest ascens, no? Jo crec que el mallorquinisme, com repetir, és una afició que sempre ha defensat el Mallorca, sempre ha estat al costat del Mallorca i ara no té per què no haver-hi d'estar.
0: Esperant que se vagin resolent totes aquestes incògnites, no? I començar a pensar ja...
1: El més aviat possible.
0: I començar a pensar en aquesta nova temporada a la segona divisió i tant de bo aconsegueixin ascendir en només un any. És molt complicat, la segona divisió, ho hem dit moltes vegades, és una cosa ben diferent, és molt complicada i anem que passa.
1: Sí, jo crec que l'objectiu primer és, si pot ser aquesta temporada... És molt important perquè el múscul financer que en aquests moments el Mallorca per res de la Liga per haver baixat, més les ventes que hi ha hagut, pues, esperen que la propietat pues, el destini a fer una plantilla molt competitiva dins la segona divisió, que sigui una plantilla amb clares opcions d'ascens. I per tant, crec que en aquest moment tots el que demanem és que el més aviat possible pot ser clar que hi té més entrenadors, que hi té més plantilla i se comenci pues, amb aquesta il·lusió que puguin tenir tots els mallorquinistes.
0: I de Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vostès, que sempre a la vostra disposició.
0: Seguim parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial i avui debuta Espanya. Serà a les 6 de l'hora baixa contra Cap Verd. Per aquesta cita mundialista, la Roja no compta amb cap representant de les illes. Si ho va fer en el darrer, el de Qatar del 2022, amb Marco Asensio, però en aquesta ocasió Luis de la Fuente ha decidit no comptar amb ell. L'únic illa que és Xavi Riad, nascut a Palma, d'origen marroquí, que juga precisament amb la selecció del Marroc. De fet, ja ha disputat el seu primer partit en un Mundial. Ho va fer la matinada d'ahir en el debut de la seva selecció contra el Brasil, que va acabar amb empat a 1. I seguim parlant de competicions internacionals. Ahir van acabar els europeus de piragüisme disputats a Portugal i de les 11 medalles que ha guanyat Espanya, 3 arribaran a les illes. Maria Àngels Moreno i la seva companya d'embarcació, Victoria Tsiarkevska, n'han guanyat 2, una plata al C2-200 i un bronze al C2-500. I Marcus Cooper, una plata també al K4-500 amb Àlex del Río, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade. I qui no ha pogut participar als europeus és Joan Antoni Moreno, medallista olímpic i germà d'Àngels Moreno, que encara s'està recuperant d'una lesió al braç, una lesió que progressa, ja que ha començat els entrenaments. Amb ells hi ha el nostre company, Jordi Tomàs, bon dia.
2: Aquí ens trobam al llac gran del Port d'Alcúdia amb en Joan Antoni Moreno, piragüista del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Recordam, bronze olímpic als darrers Jocs de París, a la prova del C2-500, formant parer amb Diego Domínguez. Hem vengut a xerrar amb ell avui perquè aquests dies, fa dues setmanetes, ha tornat a entrenar després d'uns mesos sense poder-ho fer. Va patir un accident, es va trencar el seu braç esquerre i va haver de passar dues vegades pel quiròfan. Bon dia, Joan Antoni.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Bé, acabant de contar una cosa molt bona, com va saber-te penjar-te una medalla uns Jocs Olímpics i una de no tan bona, un contratemps molt gran, com ha estat trencar-te un braç, el braç esquerre. Aquests dies estàs tornant a entrenar. Conta-mos, com te sents?
3: Pues la veritat és que per jo és un alivi poder tornar a estar entrenant una altra vegada, sobretot després de un període d'incertesa, de no saber si podria tornar a ser jo mateix. De fet, encara no sabem a certa segura si podré recuperar aquest nivell que havia estat mantenint durant molts d'anys. És un nou repte, una nova ambició per la que lluitar, tornar a intentar aconseguir aquest alt nivell internacional i, bueno, almenys, per sort, ara els començaments estan anant millor de lo que me pensava. Aquest braç que se m'ha trencat no m'està limitant, no me fa mal, no me molesta. De fet, tinc altres mals, altres limitacions, més de cara a condició física, que és només qüestió de temps que jo pugui pues, tornar-la a recuperar.
2: Val. Dius que vas passar pena, no sabries si tornaries a poder entrenar i competir a màxim nivell. No més optimistes. Nosaltres t'estem veient entrenar, hem parlat amb en Kiko, el teu entrenador, i pareix que les sensacions són bones. Conta-mos, què va passar? Quin accident vas tenir?
3: Pues vaig tenir un accident un poc feo. Tornava un dia d'entrenament, havia entrenat prest, era febrer, feia un dia molt guapo, i bueno, m'havia comprat ja una moto nova, i estava en rodatge, per tant vaig aprofitar aquest bon temps que feia pues, per fer-li un parell de quilòmetres, és a dir, de casa a entrenament i tornar cap a casa. Quan tornava cap a casa, un cotxe se va posar a adelantar un grup de ciclistes dins una curva, amb tanta mala sort que jo estava dins d'aquesta curva i el cotxe pues, m'ha embestit de frente. Vaig sortir volant, vaig caure en terra, i d'un cop pues, me vaig trencar el braç esquerre. Tanta sort, pues, només va ser això, perquè realment l'accident sí que va ser un poc feo. I bueno, don gràcies de que avui puc ser aquí, de que estic tornant a entrenar i que bueno, espero que en el final això quedi com una anècdota més.
2: Te vas preocupar molt pel que dius, no?, després de l'accident.
3: Hombre, és que el meu cos és la meva eina de feina i la meva eina de feina se me va espanyar. Entonces, jo mai havia passat per quiròfan, mai m'havia romput res, mai havia sofrit un accident d'aquestes característiques. Per tant, clar, en primera instància i sobretot les primeres setmanes, pues, estava molt preocupat perquè jo m'havia quedat sense mobilitat una muñeca, m'havia quedat completament rígida i claro, la desinformació que tens quan pateixes un accident d'aquestes característiques, pues, també ajuda que te preocupis més de lo que realment pues, pugui arribar a ser.
2: Conta-mos, com està anant la recuperació? Perquè fa dues setmanes ja ens comentava el teu entrenador que has tornat a remar aquí en el llac gran.
3: Una de les grans passes que varen fer que la meva recuperació augmentés va ser anar a un metge traumatòleg, el doctor Luis Cotorro, metge de la Federació Espanyola de Tennis i també metge de referència d'en Rafa Nadal.
4: Molt conegut,
3: pues, vaig anar a ell, m'ho vaig posar en les seves mans perquè m'ajudés en la recuperació i de veres que gràcies als seus exercicis de recuperació de mobilitat, tant com les intervencions que m'ha fet ell, que m'ha fet una infiltració de grans volúmens, pues, han ajudat molt a que la meva recuperació pues, millorés molt ràpid i que avui pues, pugui tornar a entrenar sense cap tipus de molèstia. Sense dubte, jo crec que sense ell i sense l'equip de fisioteràpia que ha estat fent feina molt de dies durant cada setmana damunt aquesta cicatriu, damunt aquesta mobilitat, sobretot mencions especials a la Rosa, la fisio de Move4, que també pues, m'ha estat ajudant a nivell mental a dur-ho tot una mica millor. Bueno, tot això ajuda a que pugui ser aquí i també que la meva condició d'esportista també pues, he vist com m'ha ajudat molt a que millori, que el meu cos pues, responia a diferents estímuls i bueno, feia que cada setmana pues, hagués anar pujant escales i millorant d'aquesta manera.
2: Ens podries dir quanta vols tornant a competir? T'atreveixes a fer una previsió?
3: Bueno, jo tinc fetge de competició. Aniré en un campionat d'Espanya de principis d'agost a Astúries i després també vull participar en un trofeu Ciutat de Palma que se farà dia de 9 de setembre en un parc de la mà. La tercera edició de Padel Games que enguany per primera vegada incluiran la canoa. Fins ara només ho feien en modalitat de kayak i enguany, ja que ficaran la canoa, pues, me fa il·lusió poder assistir-hi.
2: Molt bé. Joan Toni, has passat per una espècie de muntanya russa, pel que ens deies. Te veus a un accident, a la carretera, amb la teva eina de feina, el braç esquerre, a més tocat. T'ha pogut demanar per el ciclo olímpic per Los Angeles o és prest?
3: Bueno, mem, és prest. Jo crec que és prest, més que res perquè m'he de cercar una parella nova, he de veure mem què tal responem i bueno, encara queden 2 anys. En 2 anys pues, poden passar moltes coses i tampoc ara mateix és la meva prioritat màxima, és veritat que segueix seguint un objectiu, però no és la meva prioritat màxima. La meva prioritat màxima ara mateix és tornar a recuperar un nivell que tenia i una vegada pues, torni a guanyar aquesta confiança que ara pues, està un poc mermada, pues, crec que sí que podré pensar ja més firmament en Los Angeles.
2: A quina modalitat aspiraves a competir? I m'estàs parlant de que havies de cercar una nova parella.
3: Per les meves característiques com a palista i per les distàncies que hi ha en els Jocs Olímpics, la meva única opció real és el C2 500 metres, la prova en la que vaig treure la medalla olímpica. Per tant, és en això el que aspiri, és el que vull lluitar, per el que vull lluitar i per el que m'ho vull plantejar pues, objectius més futurs.
2: I no repetiràs amb en Diego Domínguez?
3: Bueno, ell ara mateix té un altre company. Jo no sé després d'aquesta temporada què passarà. A dia d'avui, a estancis d'ara mateix, jo no tinc parella. Poder tornar amb en Diego Domínguez en un futur és una opció. Poden passar mil coses, però a dia d'avui pues, he de cercar una altra opció.
2: Molt bé, molt bé. Bé, i com estàs veient la teva germana? Conta'ns, perquè sou una família molt especial, tu ets piragüista, canoista, la teva germana també. Com la veus? a ella. Si haguessis de fer apostes de programacions, ara mateix, qui creus que té més possibilitat de treure medalles als Jocs Olímpics, tu o la teva germana?
3: Per descomptat, ella. Per descomptat. A més, basta veure els resultats que està obtenint. Se manté molt ferma dins el top 3, top 4 a nivell mundial. Això, pues, fa que sigui una aposta clara de medalla. En el final, el guapo que té el piragüisme és que és una carrera. I has d'estar el dia D, a l'hora H, en perfectes condicions. I, bueno, poden passar mil coses. A més, una cosa molt interessant que està passant a la canoa femenina és que no hi ha una clara referent que estigui guanyant absolutament tot i que sigui bastant superior a la resta, sinó que se van tornant un poc les posicions, una vegada guanya una vegada guanya l'altra, una vegada entra una en el pòdium, l'altra se surt, i això, pues, motiva en poder somiar amb aquesta medalla i bueno, jo crec que van per molt bon camí, encara queda temps, queden 2 anys, però van per molt bon camí. I aquí a Espanya, pues, tenen una postura sòlida com a embarcació titular i jo crec que això també les pot ajudar, pues, a que somin i que tinguin, pues, idees ambicioses.
2: Molt bé. I doncs, Joan Antoni Moreno, moltíssimes gràcies per haver-te's a Ràdio Televisió Espanyola Balears.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I per la mare de tennis, Jaume Munà anuncia que es baixa el torneig de Queens. El de Santanyí havia de disputar avui la primera ronda contra Tommy Paul, però li han llevat un extremer i se perdrà la competició d'herba. Ell mateix ho ha comunicat a les seves xarxes socials, dient que tornarà per competir a Eastbourne o ja directament a Wimbledon, que comença a final d'aquest mes de juny. I tenim també notícies de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal tanca una temporada en què ha guanyat la Copa Intercontinental. Han arribat a la final, a la fase final de la Champions League i de la Copa d'Espanya i a les semifinals pel títol de Lliga. En aquesta darrera va caure dissabte passat després d'una derrota al tercer partit per desempatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia. I no només diuen adeu al títol de Lliga, sinó també a classificar-se per a la Champions League en nova arribat a la fase final. De tot això n'ha parlat el president del club, Jorge López, bon dia.
5: Bon dia, José Tirado ha fet balanç de la temporada. En línies generals, es mostra content i li dona valor al treball fet. Encara així, sap que han sigut una mica irregulars.
6: Es verdad que ha sido un poco irregular, pero sobre todo yo creo que condicionado por la exigencia de que hemos tenido este año, ¿no? Yo creo que ha sido una brutalidad. El otro día, pues, hablabas con el partido del Pozo, ¿no? Y hablábamos con los del Pozo y hemos jugado 13 partidos de alto nivel, más que el Pozo, ¿no? Y eso, pues, al final se nota.
5: Un balanç que aplega després que el Palma Futsal hagi caigut eliminat en les semifinals de Lliga davant el Pozo Murcia i quedi sense possibilitats de jugar competició europea el pròxim any. Així i tot, el president es queda en que els jugadors ho han donat tot fins al final.
6: Para mí lo importante es que el Palma compita en su máximo nivel. A veces el máximo nivel te da para ganar, otras veces te queda para quedar segundo, otras tercero, pero si te vas con la conciencia tranquila, es que estamos haciendo bien el trabajo y sobre todo yo creo que hay que valorar que hemos ganado una Copa Intercontinental, hemos vuelto a ser el mejor club del mundo, perdimos una semifinal de Supercopa la prórroga, dándolo todo hasta el final.
5: Una vegada finalitzada la temporada, Tirado assegura que ja estan treballant per a intentar que surtin el del club els més jugadors possibles i reforçar la plantilla per a continuar competint al màxim nivell.
0: I per cert, el Palma Futsal comptarà també amb un equip femení.
5: La Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears han firmat un acord per la creació d'un equip universitari de futbol sala. El projecte pioner a les Illes Balears permetrà compaginar els estudis universitaris de les jugadores amb la pràctica esportiva federada. José Tirado, presidente ejecutivo de la fundación.
6: Proyecto posiblemente pionero, donde queremos ir dando pasitos cada año. Ojalá, no sé si dentro de 2 o 3 o 5 años podemos llegar a estar en una categoría nacional. Será siempre dentro de las posibilidades que tiene la UIP y la fundación.
5: L'equip estarà compost per jugadores que estiguin matriculades a la Universitat de les Illes Balears, el que fa que sigui un gran incentiu per atraure a estudiants al UIB. El projecte començarà la temporada vinent i el debut serà l'última categoria, o compaginaran a més amb els campionats d'Espanya universitaris.
0: I aquí ho deixam, ara les notícies de les Tilles tornen d'aquí només 10 minuts a les 2:10.

0: Toc d'alerta per l'impacte mediambiental de la indústria textil.
1: La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Illes Balears alerta que l'excés de producció de moda ràpida, elaborada amb teixits de poca qualitat, impossibilita el seu reciclatge i, per tant, incrementa els problemes vinculats a la gestió de residus. Toni Salort és gerent mestral Inserció i Medi Ambient.
0: Pren possessió del càrrec el nou fiscal superior de les Balears.
1: Adrián Salazar va ingressar a la carrera fiscal el 1988 i sempre exercit a les Balears ocupant diferents càrrecs com la delegació de la Fiscalia Especial Antidroga. Recentment ha ocupat el lloc de tinent fiscal i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat mes de febrer fos nomenat nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
0: I en els esports?
1: La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el silenci del club després de la filtració que Martin de Michelis parteix per entrenar el Leipzig de la Bundesliga. Demana anunciar el més aviat possible el nom del nou tècnic que dirigirà l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió. Toni Bellespir, president de la Unió de Penyes.
2: Ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que hagi fet. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? Dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no?
0: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma, 28 a Eivissa, 27 graus a Maó i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. No es descarten tempestes seques o precipitacions febles amb fang a causa de la presència del ponts en suspensió. Demà dimarts, temps més estable. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. A primeres hores del dia, possibles boires. Les temperatures pujaran lleugerament demà. Màximes de 31 graus a Palma, 29 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. És una informació d'AEMET.
0: Ho dèiem en portada, comença una nova setmana de vaga de metges contra la proposta d'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. La Conselleria de Salut calcula que 15.000 actuacions sanitàries es veuran afectades a les Balears aquesta setmana i ja serien 77.000 des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes de febrer, amb un impacte pressupostari de 10 milions d'euros. És la darrera setmana de vaga abans de l'estiu, però els facultatius que reprendran les mobilitzacions a partir de setembre ja amenacen amb aturades indefinides. Laura Raibal, bon dia.
4: Bon dia. Aquest migdia els metges s'han concentrat a les portes del Ministeri de Sanitat i al llarg de la setmana ho faran als diferents hospitals i centres sanitaris. El comitè de vaga parla ja obertament d'aturades indefinides davant la manca d'acord al conflicte. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic Cimeval.
5: Tenemos condiciones laborales penosas, de maltrato desde el año 2003. No se nos conoce nuestra singularidad y es muy fácil. O nos dan un ámbito de negociación y representación propio o queremos ser tratados como el resto de los profesionales sanitarios. 35 horas semanales, porque el médico tiene que hacer 45, 48 o más horas de guardia, no concilia la vida laboral y familiar, afecta su salud laboral, hay un burnout ahora en médicos jóvenes galopante.
4: A les Balears, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que la situació és greu i recrimina al Ministeri la manca d'interès per solucionar el conflicte.
6: Parece que el Ministerio de Sanidad está anestesiado. No vemos que tome ningún tipo de respuesta, ninguna actitud. ¿Cuál es lo duro? Pues lo duro es que esto, ¿a dónde impacta? Impacta realmente en los ciudadanos de Baleares. La situación es realmente preocupante porque además las comunidades estamos con las manos atadas. Es la situación más lamentable que se ha dado, yo creo que en la historia de los últimos años.
4: Els metges rebutgen l'anteprojecte de llei de l'Estatut Marc que reforma les condicions laborals del personal del Sistema Nacional de Salut i que a finals de mes iniciarà la seva tramitació parlamentària després d'haver estat aprovat pel Consell de Ministres.
0: Això avui i demà van a la vaga les educadores de 0 a 3 anys. Una mobilització, recordem-ho, prevista per la setmana passada, però que es va posposar per un defecte de forma en la convocatòria. Les educadores reclamen, entre d'altres mesures, un conveni autonòmic que garanteixi els mateixos drets a tots els treballadors.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que el govern està disposat a posar els recursos necessaris per a igualar els sous a les educadores de 0 a 3 anys, que demanaven a la vaga.
7: El govern de les Illes Balears està disposat a posar els recursos necessaris perquè el col·lectiu que queda d'educadores d'infantil que no estan homologades en el conveni 7, sí que hi puguin estar. Per tant, el govern de les Illes Balears està disposat a posar recursos. Ara, això sí, ara estem esperant que les forces sindicals i les patronals arribin a un acord.
1: Avui, a les 3 de l'hora baixa, estan convocada una nova reunió entre sindicats i patronal per seguir negociant el desbloqueig del conflicte laboral. Unes negociacions que s'estan duent a terme a la mesa de l'educació concertada. El PSIP critica que s'hauria d'implicar a tot el sector, també als centres públics i privats. Amanda Fernández és diputada socialista.
8: Ja han repetit els treballadors que això no és el lloc, perquè el que ells volen és un conveni que dignifiqui a totes les treballadores 03, de les escoletes que siguin, públiques, de gestió directa o indirecta, concertades i fins i tot privades.
0: La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Illes Balears adverteix de l'impacte mediambiental que té la indústria textil de moda ràpida a les Illes Balears. Amador Bausà, bon dia.
9: Bon dia. L'associació, formada per 13 entitats, recull en la memòria de l'any passat les accions fetes per fomentar l'economia social i conscienciar sobre la cura del medi ambient. Assenyalen que un dels principals problemes de la indústria tèxtil és l'excés de producció de moda ràpida que no es pot assumir i això fa que s'hagi de considerar com un residu que pot afectar a les Illes Balears. Toni Salord, gerent de Mestral, Inserció i Medi Ambient.
10: La moda ultraràpida ha inundat el mercat i els contenidors de peces de molt mala qualitat, que no es poden reutilitzar ni reciclar, la qual cosa obliga a tractar-les com a residu, incrementant així el cost i l'impacte ambiental. Els mercats interrelacionats estan saturats d'excedents de roba de segon mà, provocant una caiguda de preus, mentre que els costos de recollida, transport i tractament no paren d'augmentar.
9: A més, la memòria de l'any passat també recull dades sobre la seva gestió, com les 1.800 persones que hi ha implicades, els 558 llocs de feina creats i els 27 milions d'euros generats de moviment econòmic conjunt.
0: Més coses, promocionar els vincles comunitaris i l'autonomia personal són dos dels principals reptes als quals la societat ha de fer front per lluitar contra la solitud no desitjada. Avui, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran, l'IMAS ha realitzat un acte amb professionals i usuaris de centres de majors per visibilitzar un problema que diuen ja és de salut pública. Xavi Ara, bon dia.
11: Bon dia. Un problema de salut pública i alhora invisible. Un fet que fa urgent la visibilització d'un fenomen, el de la solitud no desitjada, que d'aquí a l'any 2037, diuen, experimentarà un important creixement. El focus ara mateix està en arribar a totes les dones que viuen totes soles en contra de la seva voluntat a que et demanin ajuda. Així ho explica la directora del Centre de Promoció de l'Autonomia Personal de Felanitx, Cristina Clar.
12: Serà un problema de salut pública en els anys vinents i, per tant, l'estratègia és que s'incorpori de forma transversal la detecció, la prevenció i l'intervenció i fer programes molt comunitaris i des de la comunitat per prevenir i detectar la solitud no desitjada.
11: Una de les persones que acudeix en aquests centres és na Margalida Rosselló. Viu a Puigpunyent i assegura que la passa més complicada de donar és la de demanar ajuda una vegada la persona queda tota sola.
13: És difícil, perquè estem avançats sempre ajudant els altres. Primer ets els lots perquè són petits, llavors tens els pares que tornen amb ells. Després comencen les malalties pròpies, perquè quan dius ara que baten els vells, ara ve el meu bon temps, després comences a tenir moins o bues. I el moment que te trobes tota sola, no en sabem, sobretot les dones.
11: Durant la jornada organitzada per l'IMAS, el fotògraf i doctor en psicologia per la UIB, Pep Pérez, ha presentat un fotollibre que plasma la realitat de diverses dones que pateixen solitud no desitjada a la barriada de Santa Catalina.
14: És una mostra de dignitat, de resiliència, de com elles són capaces de viure dins aquesta dificultat encara a la seva pròpia casa, no? Tenen moltes ganes de continuar visquent a casa, són persones que desitgen molt una autonomia personal i una independència, però a la vegada tenen moltes dificultats per donar vida ordinària a causa de la seva dependència.
11: Ara mateix, l'IMAS atén al voltant de 4.000 usuaris als centres d'autonomia personal i fan feina en la detecció de més casos per poder donar una resposta adequada davant l'increment de casos que es preveu hi haurà en un futur no gaire llunyà.
0: I avui també hem conegut que més de 500 persones han mort a les Balears els 5 primers mesos de l'any en llistes d'esperes de la dependència. Inés Candell, bon dia.
15: Bon dia. Concretament, varen morir 508 persones esperant la valoració per rebre la prestació com a dependents. En el mateix període, el nombre de beneficiaris s'ha incrementat un 0,9%, mentre que en el conjunt d'Espanya ha estat del 2,9. A finals de maig, les persones en espera a les Balears sumaven 6.058 i el volum s'ha reduït un 12%. En un any. Són dades de l'Associació de Directors i Gerents dels Serveis Socials.
16: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Adrián Salazar ha pres possessió avui del càrrec com a fiscal superior de les Balears. Margarida Blanquer, bon dia.
16: Bon dia. Salazar va ingressar a la carrera fiscal el 1988 i sempre ha exercit a les Balears ocupant diferents càrrecs, com la delegació de la Fiscalia Especial Antidroga. Recentment ha ocupat el lloc de tinent fiscal i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat mes de gener fos nomenat nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. A l'acte, Salazar ha celebrat que la plantilla de fiscal s'ha incrementat en 5 i ja en sumen 78. En tot, adverteix que encara no basta.
17: Es necesario ahora mismo distribuirlos en materia de drogas, en materia, hay muchas materias. Aunque tengamos más fiscales en general, y pasa también un poco como las secciones penales, etcétera, todos son escasos, porque el aumento importantísimo que existe de conflictividad. Los juicios cada vez son más complejos, ocupan más días.
0: I demà el Parlament celebra el darrer ple ordinari del curs polític abans de les vacances d'estiu i tots els partits ja estan en clau electoral.
16: Queden 11 mesos per les eleccions autonòmiques i municipals i segons una enquesta d'intenció de vot del diari Última Hora, es dibuixen dos escenaris, una majoria absoluta del PP al Parlament o que torni a necessitar vots per governar. El resultat donaria que el PP fregui els 28 diputats, 3 més que el 2023, i vots passaria de 8 a 9 diputats. Ho valoren així el portavoç del PP i de vot, Sebastià Sagreres i Manuela Cañadas, quan encara queden per negociar el darrer pressupost d'aquesta legislatura.
18: Los votos de Vox no se regalan, de hecho todavía, le digo, tienen cosas por cumplir. No podemos hablar de unos presupuestos que vendrán en octubre, noviembre, cuando hay cosas que no se han cumplido de los anteriores. Pero yo entiendo que cuando uno no gobierna con mayoría absoluta, no puede hacer lo que quiera con los votos de los otros partidos a los que pide ayuda. Siempre hay una negociación y algo a cambio.
19: Convidar a tots els partits que facin una reflexió, perquè veiem en totes les enquestes que l'actitud de bloqueig no els ha funcionat. També me refereix que especialment en els partits d'esquerres, i pentura si fessin un plantejament de donar suport a un pressupost que baixen els imposts i que augmenten la despesa de serveis públics, el manco no continuarien baixant tant a les enquestes.
16: Més, es postula com a alternativa al PP perquè, segons l'enquesta, guanyaria un diputat a Menorca arribant als 3 i mantindria els 4 de Mallorca. El PSOE diu que analitzarà els resultats que li donen 14 diputats, 4 manco que ara. Parlen Maria Ramon i Amanda Fernández.
20: Les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix, i això és un motiu també per seguir fent feina, però sobretot per demostrar que tenim les idees, que tenim el projecte i que som l'alternativa en el Partit Popular.
21: Sempre hem de fer una anàlisi de les enquestes. Tots sabem el que són les enquestes. Estem analitzant, precisament, ens ha arribat informació de quin tipus d'enquestes és aquesta. El que està clar és que el Partit Socialista a les diferents institucions està fent feina a peu de carrer. Ens queda un any, estem activats.
16: Per altra banda, el portavoc del PP diu que s'oposaran a allargar el període de sessions el mes de juliol per tramitar la llei de tramitació d'entrada de vehicles a Mallorca, perquè les flotes de Rentacar, diu, ja són a l'illa. Aquest punt s'ha de votar demà al ple, mentre que el PSOE insisteix en que, si s'aprova per decret llei, podria entrar en vigor aquest estiu.
0: A Eivissa, el Consell Insular ha constituït la Mesa de Mobilitat, un òrgan de diàleg per prendre decisions tenint en compte tots els actors implicats i resoldre una problemàtica que cada estiu afecta l'illa. Ignasi Gras.
22: Una mesa formada per representants dels taxistes, de les empreses de lloguer de cotxe, entitats empresarials i socials, navieres, empreses de transport públic, tots reunits per donar el seu punt de vista dels problemes de mobilitat a Eivissa, ja siguin estructurals o més concrets. Vicent Marí és el president del Consell Insular d'Eivissa.
23: Que sigui una mesa executiva, una mesa on es tinguin en compte les opinions de tots els actors i que també coneguen entre ells quina és la problemàtica que els afecta. I llavors, per part de les administracions públiques, anar adoptant aquelles decisions per anar solucionant aquesta problemàtica.
22: Mariano Juan, conseller de Mobilitat del Consell, valora la feina feta, però reclama anar un pas més enllà.
24: D'anar més enllà
2: de la reducció del 15% de vehicles, de cotxes que varen entrar l'any passat, aquests 32.000 cotxes que varen entrar durant l'estiu, menys l'any passat és un 15%. Es tracta, si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
22: La mesa es reunirà periòdicament, però encara no està fixada la data de la propera.
0: I el Consell de Mallorca ha inaugurat la reforma de la carretera entre Peguera i el Port d'Andratx, amb un pressupost de 6,4 milions, en asfaltat de 9, 11 quilòmetres, la primera actuació en 30 anys en aquesta via. El president Llorenç Galmés ha destacat que han posat fi a un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa, on ja s'havien detectat trams amb deficiències importants per esquerdes i erosió.
3: Era un indret, allà on era un punt negre, allà on hi havia moltíssims accidents, moltíssimes retencions, i que se necessitava fer una intervenció immediata.
0: Temps ara per la informació esportiva.
1: La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el silenci del club després de la filtració que Martin de Michelis parteix per entrenar al Leipzig de la Bundesliga. Demanen anunciar el més aviat possible el nom del nou tècnic que dirigirà l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió, a poder ser que conegui bé la categoria i conformar un projecte ambiciós que sigui competitiu per lluitar per l'ascens. Toni Vallespir, president de la Unió de Penyes.
5: Ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que hagi fet, per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, a dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? A dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no?
1: La Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears han firmat un acord per a la creació d'un equip universitari de futbol sala femení. El projecte pioner a les Illes Balears permetrà compaginar els estudis universitaris de les jugadores amb la pràctica esportiva federada. L'equip estarà compost per jugadores que estiguin matriculades a la Universitat de les Illes Balears, el que fa que sigui un gran incentiu per atraure estudiants a la UIB. El vicerrector de Projecció Social i Cultural, Adrià Montaner, ho considera com un acord històric.
6: Per nosaltres avui és un dia històric per la Universitat de les Illes Balears perquè ens aliam, sumam forces amb un club com és el Palma Futsal, que evidentment ha demostrat experiència i una cerca de l'excel·lència constant. I de fet són valors que des de la universitat se cerquen i més concretament del servei en competències d'esports que gestionem aquí a la universitat.
1: El president del Palma Futsal, José Tirado, presenta l'acte. Ha fet balanç de l'equip una vegada finalitzada la temporada. En línies generals es mostra content i li dona valor al treball fet. Encara així, sap que han sigut una mica irregulars.
24: Es verdad que ha sido un poco irregular, pero sobre todo yo creo que condicionado por la exigencia que hemos tenido este año, ¿no? Yo creo que ha sido una brutalidad. El otro día pues hablabas con el partido del Pozo, ¿no? Y hablábamos con los del Pozo y hemos jugado 13 partidos de alto nivel, más que el Pozo, ¿no? Y eso pues al final se nota.
1: El europeu de piragüisme de Portugal tanquem amb 3 medalles per als esportistes balears, 2 d'Àngels Moreno i 1 per a Marcus Cooper Walsh.
0: I avui ens anem amb la cultura parlant del Conservatori Superior i la Banda de Música Municipal de Palma.
9: Perquè avui s'ha establert un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació que permetrà que els alumnes del Conservatori Superior puguin fer pràctiques i participar a concerts i activitats que promou CORD. Ho podran fer a través de la banda municipal a qui sentiu de fons, o altres vies com poden ser els teatres municipals o la programació de cicles de concerts a Palma. Javier Bonet és el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
25: Posant a l'abast aquesta banda municipal de música que cal destacar, que és una de les millors bandes municipals de música de tot Espanya, i la posant a l'abast de tots aquests joves del conservatori, que tinguin aquesta primera oportunitat, a vegades necessària, perquè una cosa és estudiar i l'altra cosa és fer feina a peu de carrer, i aquí amb aquesta banda tenen aquesta oportunitat.
9: Una col·laboració que permetrà apropar els estudiants a la realitat professional i impulsar noves oportunitats per al desenvolupament del talent musical.
0: Doncs aquí ho deixem per avui. Recordem que la informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4.
26: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
4: Alexandra Urdín.